0: sinó per transformar la pacienta i per escoltar-la. Anar en acollir, s'accepir, per conseguir un possible en aquest pot ser mai tan just que bon alçat. Quan en la sança de llibre se sent més que planzar i cacau.
1: Diguem que la part és en clara, ja que hi posarà i sentís.
2: Mama, muda, porti el diner, heu tocat vos aquí.
3: Carai, rei, quin palet tu el polina, rama, no el polina, no cal, per tu. Has fet la mama, que has obligat per tu continuar sopres?
2: No tocat tu, no hi estàs. No vas dir un sanitari, pot ser quadre, però han de carburar, no et dius que si dubte no et saluda. No hi ha ni res.
3: És molt. Thank you.

un missatge de la senyora Bosca-Ricà, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me, per poder saludar-me,